el son! Formo part de l'elit dels superguerrers! No puc perdre! I encara menys contra ell me les pagarà! La meva venjança serà terrible! Desitjarà no haver nascut!